0: demanen seguretat jurídica i adverteixen de possibles responsabilitats penals i patrimonials als responsables polítics. La Generalitat espera que transcorreguen eixes celebracions amb normalitat a València i amb tots els actes habituals. El portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, considera que és la delegació del govern qui té la responsabilitat exclusiva per a resoldre esta situació.
1: Nadie tiene derecho, lógicamente, a boicotear una celebración que es de todos y apeló a los responsables de la seguridad, en este caso a la delegación del gobierno de Pedro Sánchez y a doña Pilar Bernabé, a que extremen el control para que una pacífica y armónica celebración este año se pueda seguir celebrando.
0: Un assumpte que ha centrat el debat abans del ple de les Corts entre els grups polítics, Ramon Pérez.
2: PP i Vox exigeixen que no entorpisca ni impedisca els actes previstos del 9 d'octubre. Nando Pastor, síndic del PP, José María Llanos de Vox.
3: Jo crec que quan toca una cosa, toca una cosa, quan és la festa dels valencians, de tots els valencians, és la festa de tots els valencians, i tens moments i oportunitats per a demanar, per a reivindicar, per a manifestar-se, hi ha moltíssims.
4: El impedir que se pueda celebrar el 9 d'octubre creo que és un error.
2: Partit Socialista i Compromís defensen que protesta i actes oficials són compatibles i rebutgen generar confrontació entre ells. José Muñoz, síndic dels socialistes, Joan Baldoví de Compromís.
5: Una societat com la valenciana cabe todo. Cabe la convivència, cabe el diálogo y estoy convencido que podrán convivir con total normalidad.
6: El 9 d'octubre és la festa de tot el poble valencià, també de les persones que han perdut sa casa, també de les persones que es manifesten a una vivenda digna. Entonces, no es busque la confrontació, no es busque l'enfrontament, perquè tot és compatible.
0: Els organitzadors de l'acampada han defensat este matí que la seva lluita per una vivenda digna i accessible és de totes. Durant la lectura del seu manifest han reiterat que les polítiques actuals no garanteixen, diuen, una cosa tan bàsica com és el dret a la vivenda.
7: Per això reclamen topar els preus dels lloguers, que no continuen pujant i contractes de lloguer assequibles indefinits que garantisquen estabilitat i seguretat residencial. Hugo és portaveu de l'organització.
8: I que es facilite l'accés a les persones joves i vulnerables. Necessitem també, urgentment, la creació d'un parc d'habitatge públic i accessible per a la classe treballadora. No podem continuar convivint amb fons voltors i grans propietaris. Reclamem d'expropiació d'aquests habitatges i que els especuladors no acumulen ni un mes.
7: Des de l'acampada exigeixen també la paralització immediata de tots els desnonaments i que es doni protecció a les famílies sense llar.
0: Precisament una dona i els seus tres fills menors de 8, 15 i 17 anys s'enfronten al desnonament de la seva vivenda a Alacant, previst per a demà dijous a les 8 del matí. L'habitatge l'ha comprat un fons voltor que l'anuncia en un portal de vendes com una ganga per 88.000 euros. Onda Cero, Alacant, Pepe Requena.
9: A pesar de la aprobación de los decretos gubernamentales, el lanzamiento sigue de momento en pie. El Sindicato de Vivienda de Carolines ha precisado que esta familia lleva la vivienda situada en un barrio humilde de la capital desde 2014. Los sindicatos antidesahucios han precisado que la vivienda estaba vinculada inicialmente a un alquiler social del Banco Sabadell y que posteriormente el activo habría pasado a promontoria vinculada al fondo Cerberus y el contrato no habría sido renovado. Tras ello, el fondo Buitre inició el procedimiento de desahucio mientras la vivienda continuaba habitada. VR Property Alicante, vinculada comercialmente a VR Casas, mantiene publicado el anuncio de la vivienda de una cuarta planta en la calle Ágata, que presenta como una ganga por 88.000 euros.
0: Mentrestant, la Generalitat manté el seu objectiu de tindre enllestides 10.000 noves vivendes públiques per a la fi de la legislatura, és a dir, per al pròxim mes de maig. El seu portaveu, Miguel Barrachina, afirma que unes 6.600 es troben ja en les últimes fases abans de ser entregades als nous propietaris.
1: Que somos el primer territorio de España en la construcción de viviendas industrializadas de carácter público y que nos sentimos muy orgullosos. Es decir, hemos pasado de la época que nos gobernaba la izquierda de cero viviendas públicas promovidas a estar por 6.600.
0: Més coses. El ple del Consell ha acordat avui les distincions i guardons que entrega la Generalitat amb motiu del 9 d'octubre.
2: Concedeix l'alta distinció de la Generalitat i la gran creu de l'ordre de Jaume I el Conqueridor a la ciutat autònoma de Ceuta, al torero Luis Francisco Esplà, als futbolistes valencians de la selecció Ferran Torres i Alejandro Grimaldo i a les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica Marina Cortelles i Lucía Muñoz. Entre la resta dels reconeixements, a Premi de les Lletres, al poeta Carles Carlos Marzal i distinció per accions en favor de la igualtat per a l'associació Síndrome de Down de València i a Mamas en Acción. Estos i la resta de guardons seran entregats en el tradicional acte institucional d'este pròxim divendres.
0: I la Comissió d'Investigació Municipal en torn del robatori del Tresor de Villena

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Quan són les 2:30 i fins les 3 de la vesprada, mitja horeta de ràdio per a contar-los moltíssimes coses. Parlarem d'innovació i tecnologia, parlarem també de producte i també de projectes interessants. En mitja horeta de ràdio que arrenquem ja i el primer que fem és, com saben, ficar-nos al corrent de l'actualitat. Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Conta'ns els principals temes d'avui.
2: Doncs el focus continua posat en l'assumpte de la vivenda i en concret en eixes acampades, que en el cas de la Comunitat Valenciana hi ha dos, una a Alacant i altra a València. I la de València, aquestes últimes hores està sent objecte de polèmica per eixes celebracions el proper divendres, dia del 9 d'octubre, perquè eixa acampada, que no deixa de créixer, està instal·lada en la plaça de l'Ajuntament de València, que és on es dispararà, per exemple, la mascleta este proper divendres. Els acampats han dit avui que ara per ara han decidit romandre en eixa plaça. També la delegada del govern en la comunitat ha comunicat a l'Ajuntament que no es donen, diu, les circumstàncies per a alçar-la. I sobre l'actuació de la Policia Nacional, que ha denunciat la falta de l'actuació que ha denunciat el govern municipal, Bernabé ha insistit que compta amb una presència permanent en la plaça i els voltants.
3: Va a trabajar como no puede ser de otra manera y como siempre va a hacer para garantizar la seguridad de todas las personas. Se está monitorizando todas las posibles convocatorias. Está completamente garantizada la seguridad de las personas de la acampada.
2: Perquè els acampats temen que hi ha diverses informacions que apunten a que moviments ultres de l'extrema dreta podrien acudir a la seva manifestació, doncs a practicar possibles agressions, i davant d'aquestes possibles agressions han dit que vaig a que es defensaran de manera pacífica i que han demanat el suport dels ciutadans. Hugo és un dels portaveus de l'acampada.
4: Venir aquí a apoyarnos para hacer realidad esa resistencia no violenta y ese cordón de seguridad contra estos grupos violentos. Somos una acampada no violenta y, por tanto, creemos que nuestras reclamas y nuestros medios son legítimos. No vamos a movernos de aquí.
2: I avui també hem conegut les distincions i guardons que entrega la Generalitat amb motiu del 9 d'octubre. Per exemple, l'alta distinció de la Generalitat i la Gran Creu de l'Ordre de Jaume I el Conqueridor seran enguany per a la Ciutat Autònoma de Ceuta, per al torero Luis Francisco Esplà, als futbolistes valencians de la selecció, Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, i a les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica, Marina Cortelles i Lucía Muñoz. Entre la resta de reconeixements, per dir-ne alguns, Premi de les Lletres al poeta Carlos Marsal i distinció per accions en favor de la igualtat per a l'Associació Síndrome de Down de València i a Mamás en Acció. Estos i la resta de guardons seran entregats en el tradicional acte institucional del pròxim divendres.
1: Doncs, Núria, contarem molt més aquesta vesprada a la brújula. Estarem molt pendents de tota l'actualitat. Gràcies.
2: Fins ara.
1: I fins ara, perquè nosaltres continuem fent pauseta i ens adinsem en tecnologia i innovació.
5: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
1: I avui volem fer balanç de Reddit Summit, que s'ha celebrat este matí a CaixaForum a València i que enguany ha posat el focus en quatre àmbits molt vinculats al futur de la nostra indústria: la seguretat, la defensa, les emergències i l'aeroespacial. Per a conèixer què ha donat de si esta 6a edició i sobretot què hi ha darrere d'estos conceptes, parlem amb Sara Chaparro, responsable de comunicació i màrqueting de Reddit. Què tal, Sara? Bona vesprada.
6: Bon dia, bona vesprada, Begoña, què tal?
1: Molt bé, volíem conèixer un poquet de la teua mà com ha sigut este matí, no? Com ha sigut el Reddit Summit 2026. Comencem pel principi, per a qui no ho hagi pogut seguir, el Summit. Què és el que heu volgut posar damunt la taula enguany?
6: Doncs enguany hem volgut abordar un escenari que està canviant molt ràpidament i en el que la tecnologia té un paper cada volta més important. Hem parlat de seguretat, de defensa, d'emergències i d'aeroespacial, com bé has dit, però des d'una perspectiva molt vinculada a la innovació i a la indústria. La idea principal era mostrar que darrere de conceptes que poden semblar molt grans o molt allunyats del dia a dia de les empreses, Hi ha en realitat tecnologies, coneixements i capacitats que ja s'estan desenvolupant així a la Comunitat Valenciana. I sobretot hem volgut ficar el focus en una cosa molt concreta, com la investigació i el desenvolupament tecnològic es transformen en solucions reals quan hi ha una col·laboració efectiva entre instituts tecnològics i empreses. Per a qui no hagi pogut assistir, no passa res. En uns dies, al canal oficial de Reddit a YouTube, posarem el congrés íntegre.
1: Precisament per a demostrar-ho, com deies ara, heu tingut una part molt important del programa dedicada a aquests projectes més concrets, no? Què heu volgut mostrar amb 11 projectes d'idees en acció?
6: Doncs volíem fugir un poc de la idea de parlar de tecnologia de manera abstracta i posar exemples molt concrets. Els 11 instituts tecnològics de Reddit han presentat projectes desenvolupats conjuntament amb empreses i el més interessant és precisament la diversitat de les aplicacions. En realitat han sigut les mateixes empreses les que han contat l'experiència, cosa que encara li otorga millor comprensió del potencial empresarial d'aquests sectors. Hem conegut solucions per a millorar la resposta davant d'emergències i fenòmens extrems, sistemes de comunicació resilient, tecnologies per a la protecció de les persones, nous materials, solucions per a l'aigua, el reciclatge de bateries o la gestió intel·ligent de l'energia. Per exemple, hem parlat de plataformes capaces d'ajudar a anticipar i gestionar situacions extremes de materials avançats per a sectors com l'automoció o l'aeronàutica, que estan ara tan de moda, d'un exoesquelet integrat en el calcer per reduir l'esforç físic o inclús de sistemes per a millorar la seguretat de l'aigua potable. I això és important perquè demostra que quan parlem de seguretat o emergències no estem parlant únicament de defensa en un sentit estricte. Estem parlant també de protegir persones, garantir serveis essencials, fer més resilients les infraestructures i preparar la nostra indústria davant de nous riscos.
1: I en tot aquest escenari, quin paper juga Reddit?

0: i els instituts tecnològics, perquè també parleu molt d'aquesta necessitat de desenvolupar tecnologies precisament que puguen tindre aplicacions en diferents àmbits.
1: Doncs el paper de Reddit és precisament el de ser un ecosistema que facilita la col·laboració entre els instituts tecnològics, les empreses i altres agents per a desenvolupar noves tecnologies i portar-les al mercat. En aquest context cobra especial rellevància o importància el desenvolupament de tecnologies duals, és a dir, tecnologies que poden tindre aplicacions tant en l'àmbit civil com en àmbits estratègics com la defensa, la seguretat, les emergències o l'aeroespacial. Això permet que empreses que ja tenen capacitats i tecnologia en determinats sectors puguen aprofitar noves oportunitats en aquests àmbits estratègics amb el suport dels instituts tecnològics i de tot l'ecosistema d'innovació. I crec que aquest és un dels missatges que ens deixa molt clar el Reddit Summit. La comunitat valenciana té capacitats tecnològiques i industrials que poden donar resposta a aquests nous reptes, però necessitem un ecosistema que connecte aquestes capacitats i facilite el desenvolupament col·laboratiu de noves solucions.
0: Clar. Hem sabut que un dels moments destacats del programa ha sigut també aquesta intervenció de Francisco Casalduero de la Comissió Europea parlant dels fons europeus de defensa. No sé, Sara, quina importància tenen aquests recursos per a la indústria valenciana?
1: Doncs són molt importants perquè són una oportunitat perquè Europa està apostant per reforçar les seues capacitats tecnològiques i industrials. I això obre noves possibilitats per a les empreses, també per a les valencianes. La intervenció de Francisco Casalduero ens ha permès conèixer millor quines oportunitats ofereixen els fons europeus vinculats a defensa i innovació i, sobretot, entendre que l'accés a aquests programes requereix capacitat tecnològica, col·laboració i projectes amb una dimensió europea. I així els instituts tecnològics tenen un paper molt important perquè poden ajudar a les empreses a desenvolupar tecnologia, generar projectes i connectar amb altres actors. A més, el Summit també ha abordat el nou escenari global i el reposicionament de la indústria. Per tant, no es tracta només de parlar de finançament, sinó de preguntar-nos quin paper volem que tinga la nostra indústria en aquest nou context i quines capacitats tecnològiques necessitem desenvolupar.
0: Si haguem, Sara, de quedar-nos amb una sola idea després d'esta sisena edició del Reddit Summit, quina seria?
1: Doncs jo em quedaria en la idea de que la tecnologia és una ferramenta essencial per anticipar-nos als reptes i reforçar la capacitat de resposta de la nostra indústria i de la nostra societat, però també amb la necessitat de treballar de manera col·laborativa. Tenim empreses amb capacitats molt importants en la comunitat valenciana i també tenim els instituts tecnològics. Però és necessari connectar aquests coneixements i capacitats. Reddit, al final, actua precisament com a ecosistema per a facilitar aquesta col·laboració i impulsar el desenvolupament de tecnologies, especialment, com comentàvem, tecnologies duals, que permeten a les indústries valencianes aprofitar les oportunitats que ofereixen els àmbits com la defensa o la seguretat i, al final, innovar també és anticipar-se i en un context com l'actual, això és cada volta més important. I aprofite també per agrair, abans d'anar-se'n, als nostres partners i col·laboradors el seu suport i compromís amb el Reddit Summit 2026, a l'Ajuntament de València, a València Innovation Capital, a la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, a Caixa Popular i a la Fundació La Caixa.
0: Doncs, Sara, moltíssimes gràcies. Una setmana més. Ens quedem amb aquesta idea de que innovar també és preparar-nos millor per a tot el que puga vindre. Xerrem la pròxima setmana en un dimecres de molta tecnologia i molta innovació. Gràcies per aquest resum, aquest balanç del que ha estat el Summit Reddit 2026.
1: Moltes gràcies a tu, Begoña. Fins la setmana que ve.
0: Adéu.
2: La Vila Llosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Llosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Llosa.
3: Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
0: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Font. Él es director, guionista y creador especializado en cine e inclusión cultural. Acaba de publicar Cuando el mar se alza, un libro que aborda la salud mental desde una perspectiva inclusiva y cercana. La obra utiliza el mar y sus diferentes elementos como metáfora para hablar de cuestiones como el autoconocimiento, las relaciones personales, la comunicación, los límites y también la gestión de aquello que nos sucede en nuestro día a día. Además, el proyecto

Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu.

0: amb termes com filets, joms, medallons, rodanxes... Avui en l'espai dels supermercats Consum sobre alimentació saludable anem a descobrir què signifiquen tots aquests talls i quina és la millor manera per a comprar-los i després cuinar-los. Ho fem amb Mamen Eslava de l'equip de comunicació. Mamen, bona vesprada, benvinguda.
1: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns per què és interessant conèixer els diferents talls de peix, per a no confondre'ns, primer que res, no?
1: Sí, pues en arribar al mostrador, no? Està molt bé saber un poc de vocabulari, no? Conèixer els diferents talls, no? Ens ajuda a triar millor el peix segons la recepta que vulguem preparar. No tots els talls funcionen igual de bé, pues, això, al forn, a la planxa o en un guisat. I saber-ho ens permet aprofitar millor el producte i obtindré millors resultats i més sabrosos, no?
0: Quins podríem dir que són els més habituals que podem trobar o que podem demanar a la pescateria?
1: Els més coneguts i els que coneixem tots són els filets, les rodanxes i els joms. Els filets serien probablement el tall més popular, solen presentar-se sense espines i són molt còmodes de cuinar, van molt bé a la planxa, al forn o arrebossats. Les rodanxes s'obtenen tallant el peix transversalment i mantenen la pell i l'espina central. Són ideals per a receptes en salsa, bullides o per a guisats tradicionals.
0: Per exemple, les rodanxes de lluç són molt habituals, no?
1: Exactament. El lluç és un dels peixos que més solen trobar en este format de rodanxes o com en medallons.
0: I quina diferència hi ha entre una rodanxa i un medalló?
1: El medalló s'obté a partir de la rodanxa, però eliminant la pell i les espines, seria com més puret, no? Més netet. Uh-huh. Per això és un tall molt còmode, especialment per a xiquets o per a persones que prefereixen pues, no trobar-se espines al plat. A més, pues, és perfecte per a receptes més elaborades o presentacions un poc més elegants, uh-huh, més curraetes.
0: I altres tipus de talls menys coneguts?
1: Sí, en tenim altres, com per exemple la tranxa o la rodanxa plana, que és molt habitual en peixos més grans i plans com el rèmol. En este cas, el peix s'obri de forma longitudinal i es manté tant la pell com les espines. És un tipus de tall especialment adequat pues, per a cuinar al forn perquè conserva molt bé la seva suculència.
0: Uh-huh. Encara no hem parlat dels joms, també són molt populars.
1: Sí, els joms són una de les peces més apreciades perquè contenen molta carn i pràcticament no tenen espines. S'obtenen separant la carn de l'espina central i són ideals per a cuinar a la planxa, al forn o també en papillote.
0: I un dels joms també eix, i dels joms, no? Podem dir que també eix un altre tall molt conegut. Quin seria?
1: Sí, la suprema. I jo tenia més dubtes, no? Però investigant hem vist que la suprema és una porció rectangular que es talla del llom, de peixos grans com el salmó o el lluç. I és una presentació molt apreciada perquè resulta pues, això, molt neta, uniforme i molt fàcil de cuinar.
0: La suprema. Parlant del salmó, també és molt habitual trobar-lo tallat en daus.
1: Sí, exacte. Els daus són xicotes trossos de peix sense pell ni espines i s'utilitzen molt en guisats, broquetes, saltejats i també en elaboracions pues, més habituals ara, no? Com serà els tartars, no? O els ceviches, que són molt habituals. De salmó, de corbina, bueno, n'hi ha moltes.
0: Uh-huh. Amb totes aquestes opcions sembla que hi ha un tall adequat per a cada recepta, podríem dir, no?
1: Sí, l'important és adaptar el tall al tipus de cuina que vulguem fer. Per exemple, els filets són molt pràctics per al dia a dia, les rodanxes funcionen per a salses i guisats, els joms i les supremes més ideals per a preparacions més delicades i els daus, per això, més perfectes per a receptes creatives, un poquet més informals.
0: Alguna última recomanació, Mamen?
1: Sí, bueno, que intenten això, incorporar el peix diverses vegades a la setmana, per almenys dos, i que ens animen a provar diferents espècies i maneres de cuinar-les. Canviar el tipus de tall pues, també ens permet descobrir noves textures i receptes sense complicar-nos més a la cuina.
0: Doncs hem après molt de talls de peix de cara a anar al supermercat a demanar el que més ens agrada i de la forma que més ens agrada per a cuinar-los, com hem vist. Així que, Mamen, fins la pròxima setmana. Gràcies.
1: Gràcies adeu. A tots. Adeu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos

0: amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera, els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurat de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegreix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada fase té el seu treball al camp i la seua llum, i també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
1: Paisatge al plat.
0: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila, són protagonistes. La paella, amb moltes variants locals, compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directe al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o en bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantindre viu aquest paisatge. L'Albufera, un llac, una marjal i una manera de mirar l'aigua que formen part de la identitat valenciana.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Menys de 48 hores ja per als actes oficials del 9 d'octubre a València.

0: València i l'acampada es manté a la plaça de l'Ajuntament. Es manté també l'encreuament d'acusacions entre la classe política mentre els decrets de la vivenda semblen començar a funcionar perquè acaben de desconvocar-se dos desnonaments previstos a València i a Alacant. Bona vesprada, gràcies per triar-nos també sobre el 9 d'octubre. Sabem ja les altes distincions de la Generalitat d'enguany, ara les detallem i als esports mirarem d'explicar com queden els abonaments del València per al 9 Mestalla. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat espera que el 9 d'octubre transcorrega amb normalitat a València i amb tots els actes habituals, ho diu, per l'acampada, per la crisi de la vivenda que es manté i que continua creixent al cor de la capital valenciana. El portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, considera que és la delegació del govern central qui té la responsabilitat exclusiva, diu, per a resoldre esta situació.
1: Nadie tiene derecho, lógicamente, a boicotear una celebración que es de todos y apeló a los responsables de la seguridad, en este caso a la delegación del gobierno de Pedro Sánchez y a doña Pilar Bernabé, a que extremen el control para que una pacífica y armónica celebración este año se pueda seguir celebrando.
0: Tanmateix, la delegada del govern central a la comunitat, Pilar Bernabé, respon que ella mateixa ha comunicat ja a l'Ajuntament de la ciutat que no es donen les circumstàncies per a alçar l'acampada. Amparo Sánchez.
2: Sobre la falta d'actuació de la Policia Nacional que ha denunciat el govern municipal per a garantir la seguretat, Bernabé ha insistit que compta amb una presència permanent en la plaça i als voltants.
3: Va a trabajar como no puede ser de otra manera y como siempre va a hacer para garantizar la seguridad de todas las personas.
4: Se está monitorizando todas las posibles convocatorias. Está completamente garantizada la seguridad de las personas de la acampada.
2: Des de l'organització de l'acampada han reiterat que es queden i que en cas de produir-se agressions per part d'aquells que han anunciat concentracions demà dijous per a dissoldre l'acampada, es defensaran de manera pacífica.
5: Venir aquí a apoyarnos para hacer realidad esa resistencia no violenta y ese cordón de seguridad contra estos grupos violentos. Somos una acampada no violenta y, por tanto, creemos que nuestras reclamas y nuestros medios son legítimos. No vamos a movernos de aquí.
2: La delegada ha insistit que davant esta situació no són compatibles algunes celebracions que estaven previstes a motiu del Dia de la Comunitat Valenciana.
0: Una d'aixes celebracions pel 9 d'octubre és la mascleta prevista a la plaça de l'Ajuntament. El sector pirotècnic exigeix a la delegació del govern central que posi tots els mitjans per a garantir la seva celebració, la celebració de la mascleta. Demanen seguretat jurídica i adverteixen de possibles responsabilitats penals i patrimonials pel que fa a la classe política valenciana. Els organitzadors de l'acampada insisteixen per la seva banda en que la seva lluita per una vivenda digna i accessible és de totes i de tots. Avui han llegit un manifest reiterant que les polítiques actuals no garanteixen aquesta cosa tan bàsica que és el dret a la vivenda. D'Amparo.
2: Per això reclamen topar els preus dels lloguers, que no continuen pujant i contractes de lloguer assequibles i definits que garantisquen estabilitat i seguretat residencial. Hugo és portaveu de l'organització.
5: I que es facilite l'accés a les persones joves i vulnerables. Necessitem també, urgentment, la creació d'un parc d'habitatge públic i accessible per a la classe treballadora. No podem continuar convivint amb fons voltors i grans propietaris. Reclamen d'expropiació d'aquests habitatges i que els especuladors no acumulen ni un mes.
2: Des de l'acampada exigeixen també la paralització immediata de tots els desnonaments i que es doni protecció a les famílies sense llar.
0: I continuem ben pendents del que podria succeir a l'acampada en apenes 24 hores. Sembla confirmar-se el possible atac contra el campament que grups feixistes tenen previst per a demà dijous a les 6 de la vesprada. Grups com ara Núcleo Nacional, que ja va atacar la de Madrid. Sindicats i organitzacions socials fan una crida a concentrar-se una hora abans, a les 5, per tal de preparar-se, diuen, davant d'aquest possible atac ultra i defensar l'acampada tal com està ara mateix a la plaça de l'Ajuntament de València. Una dona i els seus tres fills menors d'edat s'enfrontaven al desnonament de sa casa a Alacant, que estava previst per a demà dijous a primera hora del matí, una vivenda comprada per un fons voltor que ara l'anuncia en un portal de vendes com una ganga per 88.000 euros. Però, finalment, és notícia d'última hora, ixa dona i els seus tres fills menors es queden a casa i, a més, fins al 2030. I tot gràcies, diuen, a un dels decrets de vivenda del govern central aprovat ara per la Diputació Permanent. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
6: El sindicato de vivienda de Carolines ha precisado que esta familia lleva la vivienda situada en un barrio humilde de la capital desde 2014. Los sindicatos antidesahucios han precisado que la vivienda estaba vinculada inicialmente a un alquiler social del Banco Sabadell y que posteriormente el activo habría pasado a promontoria vinculada al fondo Cerberus y el contrato no habría sido renovado. Tras ello, el fondo Buitre inició el procedimiento de desahucio mientras la vivienda continuaba habitada. VR Property Alicante, vinculada a comercio especialmente a VR Casas, mantiene publicado el anuncio de la vivienda de una cuarta planta en la calle Ágata, que presenta como una ganga por 88.000 euros.
0: La Generalitat manté el seu objectiu de tindre enllestides 10.000 noves vivendes públiques per a la fi de la legislatura, és a dir, per al pròxim mes de maig. El seu portaveu, Miguel Barrachina, afirma que unes 6.600 es troben ja en les últimes fases abans de ser entregades als nous propietaris.
1: Que somos el primer territorio de España en la construcción de viviendas industrializadas de carácter público y que nos sentimos muy orgullosos. Es decir, hemos pasado de la época que nos gobernaba la izquierda de cero viviendas públicas promovidas a estar por 6.600.
7: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
8: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
9: La brújula Comunitat Valenciana.
0: Són ara les 7:27, ho avançàvem en titulars. El ple de la Generalitat ha acordat avui dimecres les distincions i guardons que lliura anualment la Generalitat amb motiu del 9 d'octubre. Núria Moreno.
10: Concedeix l'alta distinció de la Generalitat i la Gran Creu de l'Ordre de Jaume I el Conqueridor a la ciutat autònoma de Ceuta, al torero Luis Francisco Esplà, als futbolistes valencians de la selecció Ferran Torres i Alejandro Grimaldo i a les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica Marina Cortelles i Lucía Muñoz. Entre la resta de reconeixements, per exemple, Premi de les Lletres al poeta Carlos Marsal i distinció per accions en favor de la igualtat per a l'Associació Síndrome de Down de València i a Mamás en Acción. Estos y la resta de guardón serán entregats en el tradicional acte institucional del pròxim divendres.
0: La convocatòria avançada d'eleccions generals per al 29 de novembre ha paralitzat les negociacions que mantenia el sector pesquer valencià amb el ministre d'Agricultura. Els pescadors necessiten solucions ja, diuen, al preu del gasoil, perquè, si no, diuen directament que el sector desapareixerà. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
11: Demanen que es reduïsca fins als 80 cèntims per litre i que s'apliqui una bonificació directa a Mateo Fresquet, patró major de la Federació de Cofradies.
12: Ara ja lo que estava firmado, publicado en el BOE, lo que saldrá y lo demás pues ya no vale para nada. La reunión que tuvieron con el jueves con Isabel Artímez no vale para nada, digamos. Que el gasoil hasta 80 cèntims más no era rentable y después que cuando venga la Cuba tengamos el descuento porque claro, pagan a los 6 meses, a los claro, nosotros comemos cada día.
11: Demanen que es reduïsca fins als 80 cèntims per litre i que s'aplique una bonificació directa a Mateo Fresquet, patró major de la Federació de Confraries. Calculen que el carburant suposa un cost mitjà d'uns 1.000 euros diaris per vaixell i encara que les captures estan sent bones, els elevats costos d'explotació aboquen el sector a la desaparició.
0: També a Castelló la saturació de les ITV s'ha tornat a fer avui més evident que mai. La nova estació del municipi d'Onda a la Plana Baixa encara no ha obert portes i totes les cites disponibles s'han esgotat en apenes mitja hora. Capital de la Plana, Juanjo Tovar.
13: És precisament per a descongestionar el servei, especialment a l'àrea de la Plana. Comptarà amb una unitat mòbil amb capacitat per a revisar més de 1.000 vehicles al mes, entre turismes, motocicletes i vehicles industrials. La saturació torna a posar de manifest l'elevada demanda i els problemes per aconseguir cita prèvia que arrossega la ITV a la província de Castelló, en períodes en què l'espera ha arribat a ser de diversos mesos. Onda serà la primera de les dues noves estacions en obrir a la província. La de Segorbe té prevista la seva posada en marxa el 19 d'octubre.
0: La pròxima eixida de la Volta al Món a Vela Ocean Race, que serà el pròxim mes de gener, serà l'última eixida des d'Alacant, que venia sent el port d'inici des del 2008. Ho ha anunciat avui l'organització de la competició, que assegura, però, que continua en converses amb la Generalitat, converses en les quals diposita la confiança l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala, que espera que eixe diàleg entre la Ocean Race i el govern valencià permeta mantindre el vincle entre Alacant i la competició, que passarà ara a eixir des d'Oporto.
14: Estoy absolutamente convencido de que las negociaciones que mantienen la Generalitat con la Ocean Race llegarán a buen puerto y que te siga siendo Alicante protagonista de la Vuelta al Mundo en las ediciones posteriores a 2027.
0: La Comissió d'Investigació Municipal al voltant del robatori del tresor de Villena ha celebrat avui la seva primera sessió a l'Ajuntament. Estaven citades 6 persones, però han declinat compareixer tant la consellera de Cultura, Carmen Ortí, com la secretària autonòmica d'Ixa Àrea. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, David Alberola.
15: Xavier Martínez, portaveu de l'equip de govern del PSOE a l'Ajuntament de Villena, ha lamentat totes les absències, malgrat que ha explicat que només estan obligats a compareixer en la comissió d'investigació persones que siguen treballadors de la pròpia administració local.
16: Sabemos que esta comisión solamente es de obligatoria asistencia para personal que trabaje en el Ayuntamiento de Villena, pero difícilmente podamos conocer más información si quienes están convocados y que son profesionales del sector o cargos de la consellería que también tienen responsabilidad directa sobre el Museo de Villena no vienen a aportarla en esta comisión.
15: En la sesión de hoy ha comparegut el director d'obra de musealització del Museo de Villena, instalació en la qual estava el tresor de Villena robat.
0: Anem ja amb la crònica esportiva valenciana de Wii. Wii ens la du Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
17: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Amb novetats importants pel que fa als abonaments del València de cara al traslladament al nou Mestalla. Quines són ixes novetats, ixos detalls?
17: Sí, anem a recordar i a posar-les xifres ràpidament damunt de la taula per a que la gent la tinga en el seu horitzó, perquè arranca tot el 14 d'octubre amb la selecció de grups, és a dir, tu vas amb 3 amics a Mestalla.
0: Sí.
17: I resulta que l'altra banda de l'estadi n'hi ha 2 amics més del grup.
0: Vale.
17: I després resulta que n'hi ha altres 3 que van de forma separada i voleu anar tots junts.
0: Mm.
17: Se pot fer, se fa l'assignació de grups a partir del 14 d'octubre, se comunica al València, s'assigna un capità de grup que va ser el responsable de triar la zona on s'asseguran de forma conjunta,
0: sí.
17: I això arrencarà ja en el mes de novembre. Preus des de 300 a 1.700 euros, una baixada del preu mitjà respecte de l'actual Mestalla de vora el 10,25%.
0: Però pot ser que hi hagi algunes places
17: que... Hi ha una zona...
0: Pugen.
17: La que està enfront de tribuna justament en l'actual Mestalla, pues en el nou Mestalla i sa zona, el València no fa diferència entre tribuna o no tribuna i per tant el preu és el mateix, és el preu més car de l'estadi, la zona de tribuna i la d'enfront. A mesura que va s'obrint l'anell, van baixant els preus, tot i que hem de recordar que Mestalla està construït com els estadis nord-americans, en eixa forma de bowl, que el que fa és que tingués la mateixa perspectiva o una bona visibilitat des de qualsevol part de l'estadi. Així que el 14 d'octubre arranca eixa campanya d'abonaments, pendents ja del tram final de setmana, perquè sí, torna a la Lliga este cap de setmana, 3 setmanes de paro, el València davant el Racing, ja ho saps, i el dilluns ho fa el Llevant davant el Sevilla, avui a les 8, d'ací mitja horeta, debut a València Bàsquet en Lliga a casa, l'equip femení de Javi Torralba, i demà Eurolliga. Per cert, un apunt molt ràpid. Qui vull ganar els partits davant el Hapoel de Tel Aviv o Maccabi, ho haurà de fer amb el DNI si és abonat, si vols cedir l'abonament, haurà de dir qui va, nom, cognom, si DNI, i si compres una entrada lliure, demanaran les teues dades personals per a registrar qui accedeix al Roig Arena. No està declarat com a partit d'alt risc per les autoritats, però València Bàsquet sí que augmenta la seguretat i requisits d'entrada per a aquest partit. Repàs de l'actualitat esportiva a la comunitat valenciana, que avui ja sé que va llarg, a Castelló, Víctor Franc. Bona vesprada.
18: ¿Qué tal? Buena vesprada. El Villarreal espera con Eiser en las properes horas si podrá contar o no ante John Buchanan de cara al partido que es proper cap de semana. El futbolista canadén va a deixar la seva selecció després de patir problemes musculars y realitzarà proves al llarg de les properes hores per a saber si està en condicions o no de poder jugar el dissabte davant del Real Madrid al Estadio Santiago Bernabéu.
17: Gracias, Víctor. Y a Elche la noticia o el nombre del día es el de Josan, futbolista del Elche, y toda la polémica que envolta la seua separación. Y ha habido comunicado oficial. Felipe Canals, buena vesprada.
19: Buena vesprada, el capitán.

0: Torna a la competició, així que anem a posar en punt i hora els esports valencians de cara al cap de setmana. Viatgem a les diferents emissores d'Onda Cero arreu de tota la comunitat. Comencem per Onda Cero València amb l'última hora de València, de Llevant. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Efectivament, ja coneguem els preus dels abonaments per a la pròxima temporada al nou Mestalla, una campanya d'abonaments que comença el 14 d'octubre amb l'assignació de grups, és a dir, tots aquells que vulguin anar en grups i que ja tinguin l'abonament tret per a l'actual Mestalla podran agrupar-se per tal de triar de forma conjunta els seients de cara a la pròxima temporada. Uns abonaments que en el preu mitjà baixen al voltant d'un 10,5%, i això sí, hi haurà una pujada del 20% per a aquells que estan ubicats en la part front a la tribuna. Els preus per als abonaments a grada superior aniran dels 300 als 400 euros, a grada alta dels 400 als 650, en la grada mitja dels 600 als 1.100 euros, i la grada baixa serà la més cara, 750 euros fins a 1.700 euros. Unes xifres que ha conegut Onda Cero València este matí en la presentació que ha fet Javier Solís, director general, amb Jorge García, el cap de màrqueting, i Franco Segarra, el director de ticketing del club, als mitjans de comunicació. Hi haurà 50.000 abonaments, és el que espera tindre el València en la pròxima temporada, i tot i que hi ha 70.000 localitats, només hi haurà 50.000 destinades a que tinguin abonament els aficionats de l'estadi de Mestalla, perquè 7.000 són per a Hospitality i altres 7.000 han d'estar reservats per a la venda d'entrades el dia de partit i en cas de competició europea per a les necessitats que marca la UEFA. Per tant, ja tenim aquesta campanya d'abonament. Si el que torna és la competició, el cap de setmana el València juga davant el Racing de Santander, segurament amb les absències de Danjuma i de Luis Rioja. Guido s'incorpora demà i va estar en l'homenatge a Leo Messi a l'Argentina, i per tant no hi haurà problemes per a que estiga en aquest partit de diumenge al camp d'esports del Sardinero.
0: Gràcies, Sergi, per aquesta última hora del València. La província de Castelló, l'actualitat esportiva, la marca el Villarreal, que recupera gran part dels seus internacionals a l'espera de que arriben especialment els futbolistes americans, com és el cas de l'uruguaià Mourinho, l'estadounidenc Alex Freeman i els canadencs Saliba i Tani Oluwase. I el que ja ha arribat és Buchanan, qui va deixar la concentració del Canadà per problemes musculars i que està a l'espera de les proves per a confirmar, qui saps, inclús en les properes hores, també l'abast de la seva lesió. Però, a banda de lo més immediat, un tema prioritari aquesta temporada al Villarreal, com serà el futur de Gerard Moreno, el gran referent al llarg d'aquestes últimes temporades. El davanter acaba contracte i assegurava aquesta setmana Onda Cero que no es veu fora del club.
2: Bueno, si te digo la verdad, ahora mismo no estoy nada preocupado y nada pensativo en este tema. Es verdad que bueno, conforme vayan pasando semanas y meses, pues igual me pueden quitar más o menos, no lo sé cómo me va a venir, ¿no? Pero bueno, como tú dices, también no es cosa mía solo. Al final yo tengo, soy muy consciente de que voy a priorizar siempre a Villarreal por todo lo que me ha dado y todo lo que han hecho por mí, ¿no? Y bueno, si cuando tenga que llegar el momento, si tenemos que sentarnos para hablar, pues nos sentaremos, y si no, pues se acabará, ¿no? Y al final todo tiene un final. Uno cuesta, ¿no? Se cuesta imaginar cuándo va a ser y no quiere, o en mi caso yo no quiero que llegue nunca, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se dan estos meses, cómo sucede todo, la predisposición de ambas partes y a partir de ahí no creo que sea muy difícil, ¿no? Llevamos tantos años y hay tanta confianza entre el club y yo que creo que es algo natural, que se hablará y que sea lo que sea, pues se hará, ¿no?
0: Això en quant a Gerard Moreno i el seu futur en el Villarreal, perquè en la capital de la plana, en el Castelló, pendents també de recuperar jugadors, com és el cas d'Ousmane Camara, el màxim golejador, el guinea, que es va perdre ja el partit davant del Ceuta del passat cap de setmana i que continua sent el principal mal de cap per a Pablo Hernández perquè no ha treballat amb normalitat aquest matí. I a més, Juanjo Nieto serà baixa per lesió mentre que s'espera la tornada d'internacionals com ara el colombià Matías Orozco, el portuguès Rodrigo Rego i el kosovar Armir Saipi, que han estat amb les seves seleccions aquesta setmana. Deixem la província de Castelló, viatgem cap al sud de la comunitat, anem a Onda Cero Elx, on el conjunt frangivert prepara el partit davant del Celta amb un nom propi avui, com és el de Josan Ferrandez. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, Víctor. El capitán del Elche, Josan Ferrandez, fue detenido anoche en la localidad de Callosa de Segura por presuntos malos tratos a su